el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu.

cremar la barca, llaurar el blat entre les runes pare i tancar amb tres panys la casa. I deieu vostè, pare, si no hi ha pis,